companys i companyes, avui aquí falten els presos i per això aquest tema va dedicat a ells, perquè els volem aquí ben aviat amb nosaltres. Anem a fer soroll, que ho escoltin des de les presons on són, que esquincen tots els murs de les presons, que mi tomin guantan, que mi da su guitar,

Arriba de Bacarri, que és dins de l'au, està anant a la cobertsela. Arriba i l'orte que ho era Bacarri, de Bacarri, que ara te ve a Arcela. En bona que era que te dic, no ho sac, estella la horrela. E també la glòria amb rinyata, sube de la cobertsela. Eta ni, nice, nice, say it now. Yeah.